Salud, revolución. Y hasta la próxima. Vamos a despedirnos con una canción, amb una cançó escrita per una persona que fa uns dies celebrava amb el 40 aniversari del seu assassinat pel feixisme espanyol. En Salvador Puig Antic, que vaig tenir l'honor d'estar present amb el meu company Sergi Fàbregas, el recordatori.

fons del mar Neptú. Brama la seua mare, mama és de sirena, amainen el bramar, la seua llet d'espuma, bromera de coral, estreles, erissons i cavallets de mar.

es toquen amb les puntes dels dits. El foc del seu deliri tenen encès els pits. Tritons i sirenetes, balenes i dofins esperen a la nòvia.